vomita, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja per

se liquida, escup i se talla en sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria. O de gringos forajidos, o de xerifs corregidos.